Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: energia positiva i amb el ritme ben amunt, amb Milky, David Guetta és el Jazz The Way You Are. Per començar, nou torn de música a la sintonia de Ràdio Pineda. També comencem setmana, avui és dilluns, 14 de setembre, després d'un cap de setmana llarg de diada, que avui també us en farem un resum als butlletins informatius. Bé, amb una setmana també que encarem, com dèiem, amb energia positiva des de Ràdio Pineda. Com cada dia, un plaer acompanyar-te des d'ara i fins la una. Salutacions. El meu nom és Olga Diegue. Bé, farem la previsió del temps també a 8:45 del matí, en què, bé, tant avui com demà repunta la temperatura. Veiem un canvi de temps a cara a dimecres i, per tant, li preguntarem al nostre home del temps, a Jordi Pérez, per la previsió d'aquesta setmana.
1: Ràdio Pineda.
0: Bé, a tot això també et recordarem ara a l'apunt del dia que a partir d'avui també a l'espai aparador de Can Comas hi ha una nova exposició dels sotarres de Pineda que podeu visitar a partir d'avui. Us ho expliquem de seguida a l'apunt del dia.

moltes col·laboracions musicals, entre elles la que recuperem amb David Bowie i Tina Turner, dos grans històrics per immortalitzar aquesta nit. Tonight.

0: Can Comas hi ha una nova exposició que podeu visitar. Es tracta de l'exposició Festa Major a Pineda de Mar de l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges que expliquen emocions, tradicions i moments compartits. A partir d'avui ja la podeu visitar, com us deia, a l'espai aparador de Can Comas. Bé, i demà dimarts també comença l'activitat de la Marxa Nòrdica i Benestar de Pineda per gaudir de l'exercici, la salut i la natura. Comencen demà dimarts 15 de setembre. Tota la informació també la trobareu a les xarxes socials de Marxa Nòrdica Benestar de Pineda. Informació que, juntament amb d'altres, també compartim al portal de Notícies de Pineda.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Arribem a 8:45 del matí. A aquesta hora saludem el nostre home del temps. Ho fem amb energia positiva. Jordi Pérez, bon dia.
1: Molt bon dia i bona hora.
0: Bé, diem energia positiva perquè veiem també un repunt de la calor aquests dies, però dimecres i canvi de temps. Què ens pots explicar?
1: Sí, sí, canvi de temps. Això que dies enrere els dèiem que, ostres, al mínim estaríem 7, 8, 10, 12 dies. Pues, efectivament, això és el que es veia fa dies, però des de divendres aproximadament, des del dia de la Diada, ja s'aprecien a l'Atlàntic una ondulació dels vents en altura, amb aire fred en alçada, que de fet ens farà de resquilló pels nord-est peninsulars, i molt concretament les zones de França i Catalunya, podem dir-ho, perquè la resta pràcticament de la inestabilitat ni se n'adonaran. Per tant, ens agafa de resquilló. No anaven tan mal encaminats els mapes quan dèiem això de llarg període sense pluja, perquè, insistim, la inestabilitat afectarà zones del Pirineu, Catalunya, zones de Girona i Barcelona. A la resta, sense més pena que glòria. Ara tots els detalls. I bé, venim d'un cap de setmana llarg del pont de la Diada amb molt de sol. Molt de sol, perquè déu-n'hi-do quin sol el divendres, Diada, alguns núvols baixos cap a l'àrea de Barcelona, també dissabte uns núvolets baixos, més abundants van ser dissabte, però aquí a l'Alt Maresme pràcticament sol tota la jornada, i el diumenge, doncs què me'n diuen, també un cel net com una patena, el sol escalfant a base de bé, màximes que han anat pujant respecte a la baixada de dies anteriors, ja ens hem col·locat cap als 27, 28, 28 i mig, les humitats han estat baixes, si hem vist aquest cap de setmana no hi ha hagut xafogó, les humitats baixes...

veient alguns estels de condensació dels avions, es mantenen en alguns trams, això vol dir que les humitats en altura doncs estan una mica que en aquests, com bossetes d'humitats, perquè en alguns sectors es mantenen, en d'altres no, això vol dir que s'hi barregen les humitats eixutes i humides. Domini del sol, i puja les temperatures en el conjunt de Catalunya, 1, 2, 3, potser 4 graus, i ahir va fer calor, perquè ahir els més de 30 graus es van generalitzar per moltes zones interiors. Avui doncs pugen aquests grauets que li diem, això vol dir que avui és probable que en algunes raconades s'engegui el forn. Quan diem el forn, nosaltres la manera així una mica humilment vol dir que en algunes zones se superaran els 35 graus, i això és una autèntica exageració per ser mitjans de setembre. Això no toca, és massa. Encara que la tele ens ho digui que no, potser no n'hi ha per tant, és molt, molt. Més de 30, avui alguns 35, 36, ja veurem si no cau algun 37. Ser interior de Girona sobrepassen els 35, potser Catalunya Central s'hi acosten, i també les zones de Lleida doncs, també podrien superar els 35 graus. Aquí, doncs, mirin, entre els 28 i 30 graus, en funció de les humitats, si baixen, doncs segurament el termòmetre tindrà ganes d'apropar-se als 30 graus. Això és molta calor per ser mitjans de setembre. Vents fluixos a la tarda, fins a migdia fluixos. Molt bona mar, que per cert, molt bona mar, que cada setmana, fantàstica, mar plana, neta, transparent, absència de meduses, per tant, fantàstica la platja, de veritat. Doncs dèiem que fins al migdia vents fluixos, a la tarda, a partir de les 2, 3, 4 de la tarda, sí que saltarà el Garbí, des de la costa de Barcelona-Tarragona fins a la costa de Brava. O sigui que el Garbí, la brisa, estarà més reforçada en hores de la tarda. A la tarda, marejol, pel que fa a l'estat marítim. Aquest és el panorama per dilluns. I demà, dimarts, pues, arriba el pic d'aquest episodi, podríem dir càlid, des de la diada, perquè han anat pujant les temperatures. Hi ha una massa càlida anòmala, hem de tornar-ho a dir així, extremadament anòmala, que està afectant l'oest peninsular, Cantàbric i zones de França. Doncs bé, s'està aproximant cap al Mediterrani Occidental, això vol dir que demà la tindrem més a sobre, a 1.500 metres d'alçada, doncs temperatures de 20 a 22 graus, 23, potser 24, en alguns punts interior peninsular. Aquesta temperatura, en aquest nivell, en aquestes dates, no, és rara, extremadament rara, no toca, i això en què es traduirà? Doncs en superfície, doncs temperatures tornant a pujar alguns grauets, o sigui que demà, doncs cap a ponent, doncs 36, 37, ja veurem si no es freguen els 38, això és d'escàndol. A l'interior també en algunes raconades podran superar lleugerament els 35, i aquí, doncs mirin, voltant els 29, 28, 29, 30, en funció de les humitats. Demà vents fluixos, demà curiosos els vents, ara ho expliquem, perquè a Costa Brava, al Maresme Nord, els vents seran fluixos, més aviat de xalucats fluixos, de mar cap a terra, i en canvi de baix Maresme cap a Costa Daurada bufarà el Garbí, la brisa més reforçada. I algú es pot preguntar, quan arriba un canvi de temps des de l'Atlàntic, normalment el dia abans s'hauria de reforçar la brisa, això passa la majoria de vegades, però aquest canvi de temps el que estem apreciant és que no ve de l'Atlàntic, ve de fet ve de l'Atlàntic, però ve molt del nord, perquè aquesta ondulació dels vents en altura arribarà, pràcticament penetrarà pràcticament pel golf de Biscaya, Pirineus, França, o sigui, no ve tant de l'oest, de l'Atlàntic, com vindria, entraria per Portugal, Galícia, i llavors ens entra més vents del sud-oest, que això faria que dimarts la brisa fos bastant reforçada a tot el litoral català, però en aquest cas, en aquest canvi de temps, entra molt del nord, i això ens fa que això els vents no acabin d'entrar, que pràcticament estiguin partits, del Baix Maresme cap al sud, brisa bastant reforçada a Garbí, en canvi aquí segurament tindrem el dia amb vents en conjunt molt, molt fluixets. Demà sol, tota la jornada, pot aparèixer algun núvolet prim, insistim, i molta calor, perquè demà en zones interiors serà de nou un forn en els llocs més càlids. Canvi de temps per dimecres. Dimecres veurem que apareixen ja més núvols, de matinada a matí, almenys els núvols baixos, litoral, prelitoral de Barcelona, el Pirineu, entre una, sí, el que els estem dient, una ondulació dels vents, el flux de vents polar que bufa de l'oest s'ondula des de l'Atlàntic, i aquesta ondulació arribarà doncs al sud de França, Pirineus, Catalunya. També s'hi amaga doncs una gopadeta d'aire fred a 5.500 metres d'alçada, valors de 16-18 sota zero en aquest nivell, i això el que farà doncs és estimular, afavorir creixement de nuvolades. Per tant, a partir del migdia, ràpid creixement de nuvolades a l'àrea del Pirineu-Prepirineu, interior de Barcelona, interior de Girona,
primers xàfecs, primeres tempestes.

0: restes, afectant zones d'interior, Serra Transversal, Montseny, bé, tot aquest sector, i a la tarda, al vespre, a la nit, fins i tot es podia perllongar la inestabilitat fins a primeres hores de la matinada, el ruixar, les tempestes podien anar avançant cap a la costa i fins i tot formar-se de noves al litoral de Barcelona, aproximadament. O sigui, serà una inestabilitat que pot durar des de la tarda fins a la matinada del dijous. Com passa amb aquestes situacions? Després de dies de tanta calor, de calma, estem al setembre, pues segurament que veurem tempestes fortes, algunes calamarsades, alguns aiguats, però no plourà per tot arreu igual. En alguns indrets caurà un bon patac d'aigua, en d'altres no. Això demà ja ho anirem detallant. Però vaja, va per aquí. Un cop vagi descarregant, baixar temperatures, fins que no descarregui, doncs bé, com que segurament tindrem més nuvolositat, la temperatura quedarà més frenada en el conjunt de Catalunya, perquè hi haurà el canvi de temps, però allà on descarregui, doncs ja la temperatura ho faran de forma més decidida. Dimecres els vents seran en conjunt fluixos i la mar en conjunt estarà tranquil·la al marge de tota aquesta situació d'inestabilitat. No té res a veure la inestabilitat amb l'estat marítim, que estarà tranquil la mar. Això serà dimecres, perquè dijous segurament restes de núvols baixos, al dematí, costa central de Barcelona, però amb tendència a obrir-se clarianes, i dijous, pues, en principi, hi hauria un temps estable. Ja en principi no esperaríem precipitacions, les temperatures baixarien, ja no faria aquesta calorada que farà avui i demà, i ja les temperatures poden quedar més frenades, màximes potser 23, 24, 25, ja ho veurem, sempre en funció del sol. Una situació que es pot perllongar divendres i el cap de setmana, en què tinguem temperatures més acorde a les dates, tampoc s'esperi una gran refrescada, però bé, notarem perquè vinguem de molt amunt. Però en principi el que resta de setmana, de dijous a diumenge, en principi la situació seria més estable i no esperaríem precipitacions. En resum, Olga Ullens, a passar calor, tela la que passarem avui i demà. Sembla que no ens podem queixar gaire de xafogó, les humitats no sembla que hagin de ser molt disparades, però sí que veuran que el sol pica molt, crema molt, perquè el cel estarà molt net, vents fluixos al matí, però a la tarda entrarà aquest vent de garbí, però la temperatura serà realment alta per les dates, ja no en parlem de zones interiors, que déu-n'hi-do. Dimarts també a passar moltíssima calor i a esperar aquest canvi de temps amb aquest episodi nou de ruixats i tempestes, aïllat, brusc, que se'ns està presentant el mes de setembre, perquè ho diem així, perquè quan passi aquest canvi de temps, després acabarem la setmana amb estabilitat, com hem dit, però que la setmana següent, doncs, es veu anticicló, masses càlides, temps estable. Aquests canvis de temps no tenen continuïtat a la inestabilitat, sinó que són aïllats, bruscos, ho poden fer amb molta intensitat allà on es presentin les tempestes, però malauradament pluges generals i que hi ha un canvi de dinàmica a l'atmosfera no ho veiem al mes de setembre. Això vol dir que de tant en tant tindrem aquests canvis aïllats, però que després podem tenir un altre episodi de 6, 7, 8 dies de nou d'estabilitat i fins i tot de caloreta. O sigui, al setembre la calor d'estiu no s'acaba, malgrat que vegin que aquest canvi de temps arriba i fa xàfecs, tempestes, baixar la temperatura, però no tindrà continuïtat perquè, insistim, posteriorment sembla que l'estabilitat i la caloreta voldria tornar a acompanyar-nos fins i tot a la segona entrada ja del mes de setembre. Bé, de moment això és tot, Olga i oients.
1: Molt bé, Jordi, doncs ens quedem amb aquesta previsió. Demà ho acabarem d'afinar una mica més i dimecres encara més. Per tant, seguirem amb atenció també, Jordi, tot el que ens comentes de cara a dimecres. Que vagi bé, bona setmana, bon dilluns.
0: Igualment, bona setmana, fins demà.

0: Són les 9. Notícies.
1: Pineda va commemorar divendres la Diada amb l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Pineda, una jornada que va estar marcada per la convivència i el respecte i pel fet que aquest any ha pujat la participació de les entitats. Es va dur a terme l'ofrena floral en la qual van participar els grups municipals del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Junts per Pineda i Pineda en Comú. I també es va fer l'ofrena institucional de l'Ajuntament de Pineda. Després de les formacions polítiques va ser el torn de les entitats. Aquest any la presència del teixit associatiu va augmentar respecte de l'any passat amb una quarantena d'entitats socials, culturals i esportives que van fer l'ofrena davant del monument a Rafael de Casanova del Passeig Marítim. Així ho ha destacat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: I bé, que més que mai, no?, hi hagi més entitats que mai, no?, i la majoria de partits polítics siguem avui aquí, vol dir, no?, doncs que la fita és important, que no ens podem oblidar d'això, no?, de reivindicar, de seguir reivindicant i seguir apostant per aquesta millora comuna de tots plegats i que bé, doncs que hi hagi més entitats que mai és molt bona notícia, vol dir que hi ha resposta i que bé, que ens retrobarem molts anys per poder commemorar aquesta data.
1: Els actes van continuar a la plaça Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà. I els actes més reivindicatius de la Diada a Pineda van venir de la mà d'Esquerra Republicana i del Consell de la República. Esquerra va fer la cobertura simbòlica del nom de Plaça Espanya per Plaça Joan Coromines, un acte que fan cada 11 de setembre des de fa molts anys. I el Consell de la República, junt amb l'ANC i Òmnium, va celebrar dijous un concert a la Plaça Catalunya. Van fer la lectura del seu manifest de la Diada i els assistents també van gaudir de l'actuació musical de Nazquen i de Pep Romaguera. L'acte va reunir persones que van voler commemorar la Diada en un acte reivindicatiu per la independència de Catalunya i per la Diada també es van desplaçar en autocar a la manifestació de Barcelona. I gent de Pineda ha fet una valoració positiva de l'Urban Market celebrat aquest dissabte a Pineda. L'entitat ha destacat que la jornada va estar marcada per la música, el bon ambient, la participació i el suport al comerç local i a la gastronomia. Durant tot el dia, els carrers de Pineda es van omplir de veïns i visitants que van passejar, comprar i gaudir de les diferents activitats programades. Gent de Pineda ha destacat la implicació de tothom i també la bona acollida. També han fet un agraïment a la participació de les botigues associades al comerç local i han explicat que seguiran treballant per impulsar un comerç viu, proper i vinculat a experiències que contribueixin a dinamitzar Pineda. I comencem la setmana amb un repunt de la calor i amb un canvi de temps a la vista previst per dimecres.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.

0: Són les 10. Notícies.
1: Pineda va commemorar divendres la Diada amb l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Pineda, una jornada que va estar marcada per la convivència i el respecte i pel fet que aquest any ha pujat la participació de les entitats. Es va dur a terme l'ofrena floral en la qual van participar els grups municipals del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Junts per Pineda i Pineda en Comú. I també es va fer l'ofrena institucional de l'Ajuntament de Pineda. Després de les formacions polítiques va ser el torn de les entitats. Aquest any la presència del teixit associatiu va augmentar respecte de l'any passat amb una quarantena d'entitats socials, culturals i esportives que van fer l'ofrena davant del monument a Rafael de Casanova del Passeig Marítim. Així ho ha destacat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: I bé, que més que mai, no?, hi hagi més entitats que mai, no?, i la majoria de partits polítics siguem avui aquí, vol dir, no?, doncs que la fita és important, que no ens podem oblidar d'això, no?, de reivindicar, de seguir reivindicant i seguir apostant per aquesta millora comuna de tots plegats i que bé, doncs que hi hagi més entitats que mai és molt bona notícia, vol dir que hi ha resposta i que bé, que ens retrobarem molts anys per poder commemorar aquesta data.
1: Els actes van continuar a la plaça Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà. I els actes més reivindicatius de la Diada a Pineda van venir de la mà d'Esquerra Republicana i del Consell de la República. Esquerra va fer la cobertura simbòlica del nom de Plaça Espanya per Plaça Joan Coromines, un acte que fan cada 11 de setembre des de fa molts anys. I el Consell de la República, junt amb l'ANC i Òmnium, va celebrar dijous un concert a la Plaça Catalunya. Van fer la lectura del seu manifest de la Diada i els assistents també van gaudir de l'actuació musical de Nazquen i de Pep Romaguera. L'acte va reunir persones que van voler commemorar la Diada en un acte reivindicatiu per la independència de Catalunya i per la Diada també es van desplaçar en autocar a la manifestació de Barcelona. I gent de Pineda ha fet una valoració positiva de l'Urban Market celebrat aquest dissabte a Pineda. L'entitat ha destacat que la jornada va estar marcada per la música, el bon ambient, la participació i el suport al comerç local i a la gastronomia. Durant tot el dia, els carrers de Pineda es van omplir de veïns i visitants que van passejar, comprar i gaudir de les diferents activitats programades. Gent de Pineda ha destacat la implicació de tothom i també la bona acollida. També han fet un agraïment a la participació de les botigues associades al comerç local i han explicat que seguiran treballant per impulsar un comerç viu, proper i vinculat a experiències que contribueixin a dinamitzar Pineda. I comencem la setmana amb un repunt de la calor i amb un canvi de temps a la vista previst per dimecres.

0: International.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 11. Notícies.
1: Totes les famílies que vulguin apuntar els fills i filles a extraescolars disposen d'una guia que unifica totes les activitats que es fan a escoles i instituts de Pineda. Estan obertes a tot l'alumnat, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. Trobareu la guia a Instagram de Ràdio Pineda i de l'Ajuntament de Pineda. Gent de Pineda ha fet una valoració positiva de l'Urban Market celebrat aquest dissabte a Pineda. Han destacat que la jornada ha estat marcada per la música, el bon ambient, la participació i el suport al comerç local i a la gastronomia del municipi. El Departament de Territori amplia a partir d'aquest dilluns l'horari de la línia de bus que connecta Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró. Pineda va commemorar divendres la Diada amb l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Pineda, que va comptar amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. Una jornada que va estar marcada per la convivència i el respecte i també pel fet que aquest any ha pujat la participació d'entitats. Els actes més reivindicatius de la Diada van venir de la mà d'Esquerra Republicana i del Consell de la República. Esquerra va fer la cobertura simbòlica del nom de Plaça Espanya per Plaça Joan Coromines en un acte que fan cada 11 de setembre. I el Consell Local per la República de Pineda va celebrar un concert i la lectura del manifest de la Diada. Això va ser dijous i divendres van participar a la manifestació de Barcelona. Des d'aquest dilluns, l'espai aparador de Can Comas acull l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda, organitzada per l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. El seu secretari, Joan Legaz, ha dit que mostren actes populars, culturals i festius des de perspectives diverses. I la Fundació Social Obra de Maria ha cedit a la parròquia de Calella la campana de l'antic convent dels Frares Agustins perquè s'incorpori al projecte Campanes Amunt. Del temps, destaquem que repunta la calor, abans però del canvi de temps previst per dimecres.

0: Ràdio Pineda.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: No matter what, no matter what.

0: Són les 12. Notícies.
1: Pineda va commemorar divendres la Diada amb l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Pineda, una jornada que va estar marcada per la convivència i el respecte i pel fet que aquest any ha pujat la participació de les entitats. Es va dur a terme l'ofrena floral en la qual van participar els grups municipals del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Junts per Pineda i Pineda en Comú. I també es va fer l'ofrena institucional de l'Ajuntament de Pineda. Després de les formacions polítiques va ser el torn de les entitats. Aquest any la presència del teixit associatiu va augmentar respecte de l'any passat amb una quarantena d'entitats socials, culturals i esportives que van fer l'ofrena davant del monument a Rafael de Casanova del passeig Marítim. Així ho ha destacat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: I bé, que més que mai, no?, hi hagi més entitats que mai, no?, i la majoria de partits polítics siguem avui aquí, vol dir, no?, doncs que la fita és important, que no ens podem oblidar d'això, no?, de reivindicar, de seguir reivindicant i seguir apostant per aquesta millora comuna de tots plegats i que bé, doncs que hi hagi més entitats que mai és molt bona notícia, vol dir que hi ha resposta i que bé, que ens retrobarem molts anys per poder commemorar aquesta data.
1: Els actes van continuar a la plaça Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla La Principal de Cassà. I els actes més reivindicatius de la Diada a Pineda van venir de la mà d'Esquerra Republicana i del Consell de la República. Esquerra va fer la cobertura simbòlica del nom de Plaça Espanya per Plaça Joan Coromines, un acte que fan cada 11 de setembre des de fa molts anys. I el Consell de la República, junt amb l'ANC i Òmnium, va celebrar dijous un concert a la Plaça Catalunya. Van fer la lectura del seu manifest de la Diada i els assistents també van gaudir de l'actuació musical de Nazquen i de Pep Romaguera. L'acte va reunir persones que van voler commemorar la Diada en un acte reivindicatiu per la independència de Catalunya i per la Diada també es van desplaçar en autocar a la manifestació de Barcelona. I gent de Pineda ha fet una valoració positiva de l'Urban Market celebrat aquest dissabte a Pineda. L'entitat ha destacat que la jornada va estar marcada per la música, el bon ambient, la participació i el suport al comerç local i a la gastronomia. Durant tot el dia, els carrers de Pineda es van omplir de veïns i visitants que van passejar, comprar i gaudir de les diferents activitats programades. Gent de Pineda ha destacat la implicació de tothom i també la bona acollida. També han fet un agraïment a la participació de les botigues associades al comerç local i han explicat que seguiran treballant per impulsar un comerç viu, proper i vinculat a experiències que contribueixin a dinamitzar Pineda. I comencem la setmana amb un repunt de la calor i amb un canvi de temps a la vista previst per dimecres.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Pineda va commemorar divendres la Diada Nacional de Catalunya amb l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Pineda, que va comptar amb la tradicional ofrena floral i la ballada de sardanes. Aquest any la presència del teixit associatiu va augmentar respecte de l'any passat amb una quarantena d'entitats socials, culturals i esportives que van fer l'ofrena davant del monument a Rafael de Casanova del Passeig Marítim. Així ho va destacar l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: Més que mai, no? Hi hagi més entitats que mai, no? I la majoria de partits polítics siguem avui aquí, vol dir, no? Doncs que la fita és important, que no ens podem oblidar d'això, no? De reivindicar, de seguir reivindicant i seguir apostant per aquesta millora comuna de tots plegats, i que bé, doncs que hi hagi més entitats que mai és molt bona notícia, vol dir que hi ha resposta i que bé, que ens retrobarem molts anys per poder commemorar aquesta data.
1: Ràdio Pineda va recollir també les declaracions dels portaveus dels 5 partits polítics que tenen representació a l'Ajuntament de Pineda: PSC, Esquerra, Junts per Pineda, Partit Popular i Pineda en Comú. Sílvia Biosca, del PSC, alcaldessa de Pineda, va destacar la importància de valorar els drets assolits gràcies a l'esforç de generacions passades, i va fer una crida a combatre l'odi en una societat cohesionada.
2: Costa molt arribar fins aquí, l'esforç de moltes i moltes generacions, no?, per tenir la Catalunya que tenim, i bé, és un dia per aturar-nos, per fer aquesta valoració del que tenim, del que ens queda encara per assolir, que és molt, no?, a nivell de millores de la societat, però sobretot que l'odi no ens saturi, no?, de saturació, i que no guanyi terreny a tots els drets assolits per la ciutadania de Catalunya.
1: La regidora portaveu d'Esquerra, Mònica Palacín, va reflexionar sobre la importància de reivindicar la Diada davant dels reptes actuals.
3: Seguir-la reivindicant, doncs, perquè seguim veient com doncs, hi ha una repressió envers tota la simbologia catalana, no? Com la Policia Nacional, doncs, pica aquells aficionats que porten l'estelada als camps de futbol. Veiem com el Poder Judicial segueix negant-se a aplicar l'amnistia en alguns casos. Seguim veient, doncs, com encara no tenim a tothom al país per poder defensar els seus drets polítics, i per tant també veiem un ascens de l'extrema dreta que el que està fent és intentar, doncs, seguir fent aquesta divisió a la nostra societat.
1: La portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, va destacar la importància de protegir i promoure el català com a eix vertebrador de la cultura i el país.
4: La nostra llengua des de temps històrics ha estat maltractada, ha intentat tothom que ha pogut destrossar-la, i és la nostra obligació com a catalanoparlants mantenir la nostra llengua, mantenir també les nostres tradicions, i si haig de traslladar un missatge avui és en defensa de la nostra llengua, que ens identifica, i a més és una llengua preciosa on s'han escrit cançons precioses, hi ha literatura preciosa, profunda, i bé, aquest és el nostre missatge.
1: El portaveu del Partit Popular a Pineda, Gustavo Llero, va posar èmfasi en la importància de viure una jornada festiva marcada per la germanor entre tots els ciutadans de Pineda i de Catalunya.
5: Un dia molt especial, perquè el Dia Nacional de Catalunya sempre és una data molt especial. Estem molt contents de que tota la festivitat sigui tranquil·la i sigui de festa i de germanor entre tots els pinedencs i pinedenques i tots els catalans i catalanes, i molt content de ser la meva segona diada com a regidor de Pineda de Mar.
1: I el portaveu de Pineda en Comú, Marcos Ortega, va destacar la importància de reivindicar una Catalunya diversa, oberta i respectuosa enfront als discursos d'odi, i també va defensar els drets socials.
6: Reivindicar avançar en drets nacionals. Nosaltres apostem per més autogovern, apostem, doncs, per el català i per tots els drets nacionals, i Catalunya ha d'avançar en aquest aspecte, però també sempre hem associat aquests drets nacionals als drets socials, perquè també Catalunya té moltes necessitats, com l'habitatge, millorar la precarietat laboral, l'emergència climàtica. Per tant, doncs, també és un acte reivindicatiu.
1: I els actes també que es van fer a Pineda per la Diada A banda d'aquest acte institucional, van venir de la mà d'Esquerra Republicana i del Consell de la República. Esquerra va fer la cobertura simbòlica del nom de Plaça Espanya per Plaça Joan Coromines, en un acte que fan cada 11 de setembre. Això va ser el matí de la Diada. I el Consell Local per la República de Pineda, junt amb l'ANC i Òmnium, van celebrar dijous un concert a la Plaça Catalunya i van fer la lectura del seu manifest de la Diada. Escoltem Judit Boades, la seva portaveu.
7: És una mica el recordatori de la prèvia, de que encara no ens van arrabassar el poder que tenia Catalunya, perquè a partir de l'11 ens el van arrabassar i així estem. I nosaltres reivindiquem aquesta necessitat que té el país, perquè realment es veu que les coses no estan funcionant i que necessitem un país que és Catalunya i un estat que és Catalunya.
1: A més, van fer un concert, una actuació musical amb Pep Romaguera i Natken. Un acte que va reunir persones que van voler commemorar la Diada en aquest acte reivindicatiu i per la Diada van organitzar un autocar a la manifestació de Barcelona. Trobareu totes les entrevistes íntegrament a radiopineda.cat. Totes les famílies que vulgueu apuntar els fills i filles a extraescolars, disposeu d'una guia que unifica totes les activitats que es fan a les escoles i instituts de Pineda. Estan obertes a tot l'alumnat de Pineda, independentment de l'escola o institut on l'infant o jove estigui matriculat. L'objectiu és facilitar que les famílies puguin triar, així com l'organització dels horaris i el calendari. A la guia apareixen les activitats organitzades per les diferents associacions de famílies d'alumnes del municipi, les AFAS. A més, incorpora les dades de contacte de les associacions dels diferents centres per consultar horaris, grups i el funcionament de cada activitat. Trobareu la guia a Instagram de Ràdio Pineda i Instagram de l'Ajuntament de Pineda. També destaquem que Gent de Pineda ha fet una valoració positiva de l'Urban Market, celebrat dissabte, segons l'entitat, una jornada que va estar marcada per la música, el bon ambient, la participació i el suport al comerç local i a la gastronomia del municipi. Durant tota la jornada, els carrers de Pineda es van omplir de veïns i visitants que van passejar, comprar i també gaudir de les diferents activitats programades. Gent de Pineda també ha destacat la implicació de tothom i la bona acollida que va tenir l'Urban Market. També han volgut fer una agraïment a la participació de les botigues associades del comerç local i han explicat que seguiran treballant per impulsar un comerç viu, proper i vinculat a Pineda i a dinamitzar Pineda. De l'àmbit de la cultura destaquem que des d'avui dilluns l'espai aparador de Can Comas acull l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda, organitzada pels fotògrafs de Pineda, l'entitat dels fotògrafs de Pineda. El seu secretari, Joan Legaz, ha explicat a Ràdio Pineda que la mostra recull 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. Joan Legaz ha dit que les fotografies mostren actes populars, culturals i festius des de perspectives diverses, amb l'objectiu de conservar-ne el record i també compartir-lo amb tothom. I la Fundació Social Obra de Maria ha cedit a la parròquia de Calella la campana de l'antic convent dels Frares Agustins perquè s'incorpori al projecte Campanes Amunt. És una iniciativa impulsada per mossèn Cinto Busquet que busca recuperar i posar en valor el patrimoni campaner de Calella. I el temps, la màxima d'ahir 28 graus i mig a Pineda, la mínima d'avui 19 graus i estem atents a un canvi de temps que arribarà dimecres. De moment, repunt de calor.
8: Domini del sol i puja les temperatures en el conjunt de Catalunya. Aquí, pues, mirin, entre els 28 i 30 graus. En funció de les humitats, si baixen, doncs, segurament el termòmetre tindrà ganes d'apropar-se als 30 graus, això és. Molta calor per ser mitjans de setembre. I demà, dimarts, pues, arriba el pic d'aquest episodi, podríem dir càlid, tornant a pujar alguns grauets. I aquí, doncs, mirin, voltant els 29, 28, 29, 30, en funció de les humitats. Canvi de temps per dimecres. Dimecres veurem que apareixen ja més núvols. De matinada a matí augmenta els núvols baixos, litoral, prelitoral de Barcelona, primers xàfecs, primeres tempestes, afectant zones d'interior, serra transversal, Montseny, bé, tot aquest sector, i a la tarda, al vespre, a la nit, fins i tot es podia perllongar la inestabilitat fins a primeres hores de la matinada, els ruixals, les tempestes podien anar avançant cap a la costa i fins i tot formar-se de noves al litoral de Barcelona, aproximadament. Com passa amb aquestes situacions? Després de dies de tanta calor, de calma, estem al setembre, segurament que veurem tempestes fortes, algunes calamarsades, alguns aiguats, però no plourà per tot arreu igual, ja ho anirem detallant. Però vaja, va per aquí. Un cop vagi descarregant, baixar temperatures, això serà dimecres, perquè dijous segurament restes de núvols baixos, el dematí, costa central de Barcelona, però amb tendència doncs, a obrir-se clarianes, i dijous doncs, en principi hi hauria un temps estable, ja en principi no esperaríem precipitacions, les temperatures baixarien, ja no faria aquesta calorada que farà avui i demà, i ja les temperatures poden quedar més frenades.

0: Són les dues. Notícies.
1: Totes les famílies que vulguin apuntar els fills i filles a extraescolars disposen d'una guia que unifica totes les activitats que es fan a escoles i instituts de Pineda. Estan obertes a tot l'alumnat, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. Trobareu la guia a Instagram de Ràdio Pineda i de l'Ajuntament de Pineda. Gent de Pineda ha fet una valoració positiva de l'Urban Market celebrat aquest dissabte a Pineda. Han destacat que la jornada ha estat marcada per la música, el bon ambient, la participació i el suport al comerç local i a la gastronomia del municipi. El Departament de Territori amplia a partir d'aquest dilluns l'horari de la línia de bus que connecta Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró. Pineda va commemorar divendres la Diada amb l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Pineda, que va comptar amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. Una jornada que va estar marcada per la convivència i el respecte i també pel fet que aquest any ha pujat la participació d'entitats. Els actes més reivindicatius de la Diada van venir de la mà d'Esquerra Republicana i del Consell de la República. Esquerra va fer la cobertura simbòlica del nom de Plaça Espanya per Plaça Joan Coromines en un acte que fan cada 11 de setembre. I el Consell Local per la República de Pineda va celebrar un concert i la lectura del manifest de la Diada. Això va ser dijous i divendres van participar a la manifestació de Barcelona. Des d'aquest dilluns, l'espai aparador de Can Comas acull l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda, organitzada per l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. El seu secretari, Joan Legaz, ha dit que mostren actes populars, culturals i festius des de perspectives diverses. I la Fundació Social Obra de Maria ha cedit a la parròquia de Calella la campana de l'antic convent dels Frares Agustins perquè s'incorpori al projecte Campanes Amunt. Del temps, destaquem que repunta la calor, abans però del canvi de temps previst per dimecres.

0: Són les 3. Notícies.
1: Totes les famílies que vulguin apuntar els fills i filles a extraescolars disposen d'una guia que unifica totes les activitats que es fan a escoles i instituts de Pineda. Estan obertes a tot l'alumnat, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. Trobareu la guia a Instagram de Ràdio Pineda i de l'Ajuntament de Pineda. Gent de Pineda ha fet una valoració positiva de l'Urban Market celebrat aquest dissabte a Pineda. Han destacat que la jornada ha estat marcada per la música, el bon ambient, la participació i el suport al comerç local i a la gastronomia del municipi. El Departament de Territori amplia a partir d'aquest dilluns l'horari de la línia de bus que connecta Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró. Pineda va commemorar divendres la Diada amb l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Pineda, que va comptar amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. Una jornada que va estar marcada per la convivència i el respecte i també pel fet que aquest any ha pujat la participació d'entitats. Els actes més reivindicatius de la Diada van venir de la mà d'Esquerra Republicana i del Consell de la República. Esquerra va fer la cobertura simbòlica del nom de Plaça Espanya per Plaça Joan Coromines en un acte que fan cada 11 de setembre. I el Consell Local per la República de Pineda va celebrar un concert i la lectura del manifest de la Diada. Això va ser dijous i divendres van participar a la manifestació de Barcelona. Des d'aquest dilluns, l'espai aparador de Can Comas acull l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda, organitzada per l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. El seu secretari, Joan Legaz, ha dit que mostren actes populars, culturals i festius des de perspectives diverses. I la Fundació Social Obra de Maria ha cedit a la parròquia de Calella la campana de l'antic convent dels Frares Agustins perquè s'incorpori al projecte Campanes Amunt. Del temps, destaquem que repunta la calor, abans però del canvi de temps previst per dimecres.

0: Són les 4. Notícies.
1: Totes les famílies que vulguin apuntar els fills i filles a extraescolars disposen d'una guia que unifica totes les activitats que es fan a escoles i instituts de Pineda. Estan obertes a tot l'alumnat, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. Trobareu la guia a Instagram de Ràdio Pineda i de l'Ajuntament de Pineda. Gent de Pineda ha fet una valoració positiva de l'Urban Market celebrat aquest dissabte a Pineda. Han destacat que la jornada ha estat marcada per la música, el bon ambient, la participació i el suport al comerç local i a la gastronomia del municipi. El Departament de Territori amplia a partir d'aquest dilluns l'horari de la línia de bus que connecta Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró. Pineda va commemorar divendres la Diada amb l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Pineda, que va comptar amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. Una jornada que va estar marcada per la convivència i el respecte i també pel fet que aquest any ha pujat la participació d'entitats. Els actes més reivindicatius de la Diada van venir de la mà d'Esquerra Republicana i del Consell de la República. Esquerra va fer la cobertura simbòlica del nom de Plaça Espanya per Plaça Joan Coromines en un acte que fan cada 11 de setembre. I el Consell Local per la República de Pineda va celebrar un concert i la lectura del manifest de la Diada. Això va ser dijous i divendres van participar a la manifestació de Barcelona. Des d'aquest dilluns, l'espai aparador de Can Comas acull l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda, organitzada per l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. El seu secretari, Joan Legaz, ha dit que mostren actes populars, culturals i festius des de perspectives diverses. I la Fundació Social Obra de Maria ha cedit a la parròquia de Calella la campana de l'antic convent dels Frares Agustins perquè s'incorpori al projecte Campanes Amunt. Del temps, destaquem que repunta la calor, abans però del canvi de temps previst per dimecres.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.

0: Power.
1: Són les 5. Notícies.
2: Pineda va commemorar divendres la Diada amb l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Pineda, una jornada que va estar marcada per la convivència i el respecte i pel fet que aquest any ha pujat la participació de les entitats. Es va dur a terme l'ofrena floral en la qual van participar els grups municipals del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Junts per Pineda i Pineda en Comú. I també es va fer l'ofrena institucional de l'Ajuntament de Pineda. Després de les formacions polítiques va ser el torn de les entitats. Aquest any la presència del teixit associatiu va augmentar respecte de l'any passat amb una quarantena d'entitats socials, culturals i esportives que van fer l'ofrena davant del monument a Rafael de Casanova del passeig marítim. Així ho ha destacat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
3: I bé, que més que mai, no?, hi hagi més entitats que mai, no?, i la majoria de partits polítics siguem avui aquí, vol dir, no?, doncs que la fita és important, que no ens podem oblidar d'això, no?, de reivindicar, de seguir reivindicant i seguir apostant per aquesta millora comuna de tots plegats i que bé, doncs que hi hagi més entitats que mai és molt bona notícia, vol dir que hi ha resposta i que bé, que ens retrobarem molts anys per poder commemorar aquesta data.
2: Els actes van continuar a la plaça Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla La Principal de Cassà. I els actes més reivindicatius de la Diada a Pineda van venir de la mà d'Esquerra Republicana i del Consell de la República. Esquerra va fer la cobertura simbòlica del nom de Plaça Espanya per Plaça Joan Coromines, un acte que fan cada 11 de setembre des de fa molts anys. I el Consell de la República, junt amb l'ANC i Òmnium, va celebrar dijous un concert a la plaça Catalunya. Van fer la lectura del seu manifest de la Diada i els assistents també van gaudir de l'actuació musical de Nazken i de Pep Romaguera. L'acte va reunir persones que van voler commemorar la Diada en un acte reivindicatiu per la independència de Catalunya i per la Diada també es van desplaçar en autocar a la manifestació de Barcelona. I gent de Pineda ha fet una valoració positiva de l'Urban Market celebrat aquest dissabte a Pineda. L'entitat ha destacat que la jornada va estar marcada per la música, el bon ambient, la participació i el suport al comerç local i a la gastronomia. Durant tot el dia, els carrers de Pineda es van omplir de veïns i visitants que van passejar, comprar i gaudir de les diferents activitats programades. Gent de Pineda ha destacat la implicació de tothom i també la bona acollida. També han fet un agraïment a la participació de les botigues associades al comerç local i han explicat que seguiran treballant per impulsar un comerç viu, proper i vinculat a experiències que contribueixin a dinamitzar Pineda. I comencem la setmana amb un repunt de la calor i amb un canvi de temps a la vista previst per dimecres.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 6. Notícies. Notícies.
1: Totes les famílies que vulguin apuntar els fills i filles a extraescolars disposen d'una guia que unifica totes les activitats que es fan a escoles i instituts de Pineda. Estan obertes a tot l'alumnat, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. Trobareu la guia a Instagram de Ràdio Pineda i de l'Ajuntament de Pineda. Gent de Pineda ha fet una valoració positiva de l'Urban Market celebrat aquest dissabte a Pineda. Han destacat que la jornada ha estat marcada per la música, el bon ambient, la participació i el suport al comerç local i a la gastronomia del municipi. El Departament de Territori amplia a partir d'aquest dilluns l'horari de la línia de bus que connecta Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró. Pineda va commemorar divendres la Diada amb l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Pineda, que va comptar amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. Una jornada que va estar marcada per la convivència i el respecte i també pel fet que aquest any ha pujat la participació d'entitats. Els actes més reivindicatius de la Diada van venir de la mà d'Esquerra Republicana i del Consell de la República. Esquerra va fer la cobertura simbòlica del nom de Plaça Espanya per Plaça Joan Coromines en un acte que fan cada 11 de setembre. I el Consell Local per la República de Pineda va celebrar un concert i la lectura del manifest de la Diada. Això va ser dijous i divendres van participar a la manifestació de Barcelona. Des d'aquest dilluns, l'espai aparador de Can Comas acull l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda, organitzada per l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. El seu secretari, Joan Legaz, ha dit que mostren actes populars, culturals i festius des de perspectives diverses. I la Fundació Social Obra de Maria ha cedit a la parròquia de Calella la campana de l'antic convent dels Frares Agustins perquè s'incorpori al projecte Campanes Amunt. Del temps, destaquem que repunta la calor, abans però del canvi de temps previst per dimecres.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Pineda va commemorar divendres la Diada Nacional de Catalunya amb l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Pineda, que va comptar amb la tradicional ofrena floral i la ballada de sardanes. Aquest any la presència del teixit associatiu va augmentar respecte de l'any passat amb una quarantena d'entitats socials, culturals i esportives que van fer l'ofrena davant del monument a Rafael de Casanova del Passeig Marítim. Així ho va destacar l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: Més que mai, no? Hi hagi més entitats que mai, no? I la majoria de partits polítics siguem avui aquí, vol dir, no? Doncs que la fita és important, que no ens podem oblidar d'això, no? De reivindicar, de seguir reivindicant i seguir apostant per aquesta millora comuna de tots plegats, i que bé, doncs que hi hagi més entitats que mai és molt bona notícia, vol dir que hi ha resposta i que bé, que ens trobarem molts anys per poder commemorar aquesta data.
1: Ràdio Pineda va recollir també les declaracions dels portaveus dels 5 partits polítics que tenen representació a l'Ajuntament de Pineda: PSC, Esquerra, Junts per Pineda, Partit Popular i Pineda en Comú. Sílvia Biosca, del PSC, alcaldessa de Pineda, va destacar la importància de valorar els drets assolits gràcies a l'esforç de generacions passades, i va fer una crida a combatre l'odi en una societat cohesionada.
2: Costa molt arribar fins aquí, a l'esforç de moltes i moltes generacions, no? Per tenir la Catalunya que tenim, i bé, és un dia per aturar-nos, per fer aquesta valoració del que tenim, del que ens queda encara per assolir, que és molt, no? A nivell de millores de la societat, però sobretot que l'odi no ens saturi, no? De saturació, i que no guanyi terreny a tots els drets assolits per la ciutadania de Catalunya.
1: La regidora portaveu d'Esquerra, Mònica Palacín, va reflexionar sobre la importància de reivindicar la Diada davant dels reptes actuals.
3: Seguir-la reivindicant, doncs, perquè seguim veient com doncs, hi ha una repressió envers tota la simbologia catalana, no? Com la Policia Nacional, doncs, pica aquells aficionats que porten l'estelada als camps de futbol. Veiem com el Poder Judicial segueix negant-se a aplicar l'amnistia en alguns casos. Seguim veient, doncs, com encara no tenim a tothom al país per poder defensar els seus drets polítics, i per tant també veiem un ascens de l'extrema dreta que el que està fent és intentar, doncs, seguir fent aquesta divisió a la nostra societat.
1: La portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç, va destacar la importància de protegir i promoure el català com a eix vertebrador de la cultura i el país.
4: La nostra llengua des de temps històrics ha estat maltractada, ha intentat tothom que ha pogut destrossar-la, i és la nostra obligació com a catalanoparlants mantenir la nostra llengua, mantenir també les nostres tradicions, i si haig de traslladar un missatge avui és en defensa de la nostra llengua, que ens identifica, i a més és una llengua preciosa on s'han escrit cançons precioses, hi ha literatura preciosa, profunda, i bé, aquest és el nostre missatge.
1: El portaveu del Partit Popular a Pineda, Gustavo Llero, va posar èmfasi en la importància de viure una jornada festiva marcada per la germanor entre tots els ciutadans de Pineda i de Catalunya.
5: Un dia molt especial, perquè el Dia Nacional de Catalunya sempre és una data molt especial. Estem molt contents de que tota la festivitat sigui tranquil·la i sigui de festa i de germanor entre tots els pinedencs i pinedenques i tots els catalans i catalanes, i molt content de ser la meva segona diada com a regidor de Pineda de Mar.
1: I el portaveu de Pineda en Comú, Marcos Ortega, va destacar la importància de reivindicar una Catalunya diversa, oberta i respectuosa enfront als discursos d'odi, i també va defensar els drets socials.
6: Reivindicar avançar en drets nacionals. Nosaltres apostem per més autogovern, apostem, doncs, per el català i per tots els drets nacionals, i Catalunya ha d'avançar en aquest aspecte, però també sempre hem associat aquests drets nacionals als drets socials, perquè també Catalunya té moltes necessitats, com l'habitatge, millorar la precarietat laboral, l'emergència climàtica. Per tant, doncs, també és un acte reivindicatiu.
1: I els actes també que es van fer a Pineda per la Diada A banda d'aquest acte institucional, van venir de la mà d'Esquerra Republicana i del Consell de la República. Esquerra va fer la cobertura simbòlica del nom de Plaça Espanya per Plaça Joan Coromines en un acte que fan cada 11 de setembre. Això va ser el matí de la Diada. I el Consell Local per la República de Pineda, junt amb l'ANC i Òmnium, van celebrar dijous un concert a la Plaça Catalunya i van fer la lectura del seu manifest de la Diada. Escoltem Judit Boades, la seva portaveu.
7: És una mica el recordatori de la prèvia, de que encara no ens van arrabassar el poder que tenia Catalunya, perquè a partir de l'11 ens el van arrabassar i així estem. I nosaltres reivindiquem aquesta necessitat que té el país, perquè realment es veu que les coses no estan funcionant i que necessitem un país que és Catalunya i un estat que és Catalunya.
1: A més, van fer un concert, una actuació musical amb Pep Romaguera i Natken. Un acte que va reunir persones que van voler commemorar la Diada en aquest acte reivindicatiu i per la Diada van organitzar un autocar a la manifestació de Barcelona. Trobareu totes les entrevistes íntegrament a radiopineda.cat. Totes les famílies que vulgueu apuntar els fills i filles a extraescolars, disposeu d'una guia que unifica totes les activitats que es fan a les escoles i instituts de Pineda. Estan obertes a tot l'alumnat de Pineda, independentment de l'escola o institut on l'infant o jove estigui matriculat. L'objectiu és facilitar que les famílies puguin triar, així com l'organització dels horaris i el calendari. A la guia apareixen les activitats organitzades per les diferents associacions de famílies d'alumnes del municipi, les AFAS. A més, incorpora les dades de contacte de les associacions dels diferents centres per consultar horaris, grups i el funcionament de cada activitat. Trobareu la guia a Instagram de Ràdio Pineda i Instagram de l'Ajuntament de Pineda. També destaquem que Gent de Pineda ha fet una valoració positiva de l'Urban Market, celebrat dissabte, segons l'entitat, una jornada que va estar marcada per la música, el bon ambient, la participació i el suport al comerç local i a la gastronomia del municipi. Durant tota la jornada, els carrers de Pineda es van omplir de veïns i visitants que van passejar, comprar i també gaudir de les diferents activitats programades. Gent de Pineda també ha destacat la implicació de tothom i la bona acollida que va tenir l'Urban Market. També han volgut fer un agraïment a la participació de les botigues associades del comerç local i han explicat que seguiran treballant per impulsar un comerç viu, proper i vinculat a Pineda i a dinamitzar Pineda. De l'àmbit de la cultura destaquem que des d'avui dilluns l'espai Aparador de Can Comas acull l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda, organitzada pels fotògrafs de Pineda, l'entitat dels fotògrafs de Pineda. El seu secretari, Joan Legaz, ha explicat a Ràdio Pineda que la mostra recull 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. Joan Legaz ha dit que les fotografies mostren actes populars, culturals i festius des de perspectives diverses, amb l'objectiu de conservar-ne el record i també compartir-lo amb tothom. I la Fundació Social Obra de Maria ha cedit a la parròquia de Calella la campana de l'antic convent dels Frares Agustins perquè s'incorpori al projecte Campanes Amunt. És una iniciativa impulsada per mossèn Cinto Busquet que busca recuperar i posar en valor el patrimoni campaner de Calella. I el temps, la màxima d'ahir 28 graus i mig a Pineda, la mínima d'avui 19 graus i estem atents a un canvi de temps que arribarà dimecres. De moment, repunt de calor.
8: Domini del sol i puja les temperatures en el conjunt de Catalunya. Aquí, pues, mirin, entre els 28 i 30 graus. En funció de les humitats, si baixen, doncs, segurament el termòmetre tindrà ganes d'apropar-se als 30 graus, això és. Molta calor per ser mitjans de setembre. I demà, dimarts, pues, arriba el pic d'aquest episodi, podríem dir càlid, tornant a pujar alguns grauets, i aquí, doncs, mirin, voltant els 29, 28, 29, 30, en funció de les humitats. Canvi de temps per dimecres. Dimecres veurem que apareixen ja més núvols, de matinada a matí, almenys els núvols baixos, litoral, prelitoral de Barcelona, primers xàfecs, primeres tempestes, afectant zones d'interior, Serra Transversal, Montseny, bé, tot aquest sector, i a la tarda, al vespre, a la nit, Fins i tot es podia perllongar la inestabilitat fins a primeres hores de la matinada, al ruixar les tempestes podien anar avançant cap a la costa i fins i tot formar-se de noves al litoral de Barcelona, aproximadament. Com passa amb aquestes situacions? Després de dies de tanta calor, de calma, estem al setembre, segurament que veurem tempestes fortes, algunes calamarsades, alguns aiguats, però no plourà per tot arreu igual, ja ho anirem detallant. Però vaja, va per aquí. Un cop vagi descarregant, baixar de temperatures, això serà dimecres, perquè dijous segurament restes de núvols baixos, al dematí, costa central de Barcelona, però amb tendència doncs, a obrir-se clarianes, i dijous, doncs, en principi, hi hauria un temps estable. Ja en principi no esperaríem precipitacions, les temperatures baixarien, ja no faria aquesta calorada que farà avui i demà, i ja les temperatures poden quedar més frenades.

0: Ràdio Pineda.
1: Dental Company Pineda desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 8. Notícies.
1: Totes les famílies que vulguin apuntar els fills i filles a extraescolars disposen d'una guia que unifica totes les activitats que es fan a escoles i instituts de Pineda. Estan obertes a tot l'alumnat, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. Trobareu la guia a Instagram de Ràdio Pineda i de l'Ajuntament de Pineda. Gent de Pineda ha fet una valoració positiva de l'Urban Market celebrat aquest dissabte a Pineda. Han destacat que la jornada ha estat marcada per la música, el bon ambient, la participació i el suport al comerç local i a la gastronomia del municipi. El Departament de Territori amplia a partir d'aquest dilluns l'horari de la línia de bus que connecta Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró. Pineda va commemorar divendres la Diada amb l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Pineda, que va comptar amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. Una jornada que va estar marcada per la convivència i el respecte i també pel fet que aquest any ha pujat la participació d'entitats. Els actes més reivindicatius de la Diada van venir de la mà d'Esquerra Republicana i del Consell de la República. Esquerra va fer la cobertura simbòlica del nom de Plaça Espanya per Plaça Joan Coromines en un acte que fan cada 11 de setembre. I el Consell Local per la República de Pineda va celebrar un concert i la lectura del manifest de la Diada. Això va ser dijous i divendres van participar a la manifestació de Barcelona. Des d'aquest dilluns, l'espai aparador de Can Comas acull l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda, organitzada per l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. El seu secretari, Joan Legaz, ha dit que mostren actes populars, culturals i festius des de perspectives diverses. I la Fundació Social Obra de Maria ha cedit a la parròquia de Calella la campana de l'antic convent dels Frares Agustins perquè s'incorpori al projecte Campanes Amunt. Del temps, destaquem que repunta la calor, abans però del canvi de temps previst per dimecres.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

és la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.